0: Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a un programa especial avui, l'Ara Andorra, i diem especial també pel lloc. I déu-n'hi-do, tant de bo els nostres oients poguessin estar aquí per les vistes que tenim ara mateix. Muntanya, verd, tenir cabina, la veritat és que fan unes ganes d'estar aquí impressionant, i sobretot després de la calorada, no? La caloraina que hem passat aquests dies. I per què estem aquí? Doncs perquè tenim un convidat també especial, el senyor Jordi Alcubé, que és cònsol major de Canillo. Què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, molt agraït a l'entrevista.
0: També ens acompanya el Carles Lozada, analista polític. Molt bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: I el Jordi Casoliva, director de COPE Catalunya i Andorra. Molt bona tarda també.
1: Bona tarda, moltes gràcies.
2: És un clima especial, aquest any.
0: I tant.
2: Les calorades de Catalunya han passat aquí a la pau climàtica d'Andorra, que això és meravellós, eh?
0: Meravellosa. Les instal·lacions també acompanyen l'Esport Hotel Hermitage amb spa, natura, gastronomia, benestar i un restaurant d'estrella Michelin espectacular. Però parlarem de tot plegat, parlarem de natura, parlarem de turisme també amb el senyor Alcubé, tot i que, si li sembla, podem començar parlant de l'increment que ha viscut Canillo els últims anys, i especialment de persones estrangeres. Aquest també és un debat, no?, que es porta arreu, no? El fet, la necessitat també que vingui de fora, mà d'obra de fora també.
1: Sí, parlant del clima, no? És curiós perquè fa 50 anys festa, on tenim al revés. Actualment la gent associa a la muntanya a l'hivern, amb la neu, i que l'estiu a la platja, no? Això és molt nou, amb la evolució humana. Teòricament era la muntanya a l'estiu, potser podia anar, a l'hivern no s'hi podia anar, i potser la plana, passar la transhumància era cap a la plana, cap a la costa, no? A l'hivern, no? I ara és al revés, la gent no coneix la muntanya a l'estiu. I és un món per descobrir la muntanya a l'estiu, perquè en el canvi climàtic encara més, no? Tenir un clima de muntanya a l'estiu és fantàstic per poder respirar, estar tranquil, no passar les calors que estem acostumats a altres llocs d'aquí. I per tant, jo penso que hem de redescobrir aquesta muntanya a l'estiu, que es coneix encara molt poc i té molt potencial per créixer i per aprofitar i per gaudir, sobretot per gaudir nous. I bé, el fet de que hi hagi més immigració, torna la pregunta que el feia, no? O més immigració cap a Andorra, al Canillo, per exemple, és una parròquia d'alta muntanya, també és degut a aquest context d'Andorra està creixent moltíssim, i la gent ha de buscar habitatge i allotjament a on troba, I la parròquia de Canillo és una parròquia que ha crescut molt en els últims 50 anys, no? Han passat de prop menys de 1.000 habitants a prop de 7.000 habitants. I això s'ha de digerir, també s'ha de... És l'èxit, no?, de la parròquia, perquè vol dir que som atractius, que la gent se'ls posa avui, se'n troba bé. I pensem que el 27 i 28 de desembre, Canillo, hi estan 25.000 persones. Molt greu. Passem de 6.000 residents a més de 25.000 persones que s'hi estan. Entre 7.000 llits o hotels, més 7.000 apartaments turístics, o no, de no residents, més els residents habituals, més els que passen de passada, quasi potser hem arribat a 30.000 persones de la parròquia de Canillo. En plena temporada d'hivern.
2: Són xifres espectaculars. Parlàvem de 6.000 residents. Fins quan pot créixer Canillo en nombre de residents? Fins quin límit hi ha? Teniu posat algun límit?
1: Pot créixer moltíssim, Canillo, però si no volem créixer moltíssim. És a dir, la pregunta no és quan... Sempre estem subjectats al creixement natural o a nivell de pusos naturals, no? Que no podríem ser 25.000 persones, per exemple, però volem ser, si aquesta la pregunta que hem de fer. De què depèn que siguem més o menys? Depèn de nosaltres també. Jo crec que sí, depèn de nosaltres, perquè si l'urbanisme acompanya un creixement molt qualitatiu, jo poder viure que millor vinguin persones. Si l'urbanisme és molt més possibilista, amb edificabilitat, amb volumetria, doncs serà una altra parròquia i una altra societat que podrà la parròquia. I el model actual urbanístic és etern. De l'última entrevista, per comprar l'urbanisme nou, nosaltres hem sigut molt més restrictius amb tipologia de construcció, amb habitabilitat i amb edificabilitat a la muntanya. I per tant, hem invitat moltíssim a l'estructura familiar. Però això condiciona també certa explosió de cert tipus de perfils, no? Però és obligatori, perquè si no acabarem morint d'èxit i de ser massa atractius i de tenir molta població visquent a Andorra i a Fènic en particular, que consumeixen molts recursos naturals, molt trànsit, molta energia, i al final això no es podrà suplir pel país que tenim.
3: Podríem dir que si Canillo creixés exponencialment, no sé què. És a dir, els valors que té aquesta parròquia per qui ve de fora i es troba, i parlo en nom de tots,
1: un tipus de muntanya diferent, també, per no dir-ho, a la resta d'Andorra, amb un creixement desaforat, això també podria desaparèixer, tal com ens estem trobant tots els que viatgem a qualsevol aïlles, etcètera, etcètera, amb una sobresaturació i, per tant, una desatenció cap a un cert tracte, diguéssim, de, quan estàs de vacances, que et bé, que estiguis còmode, que estiguis a gust, que les coses siguin fàcils, vull dir, que anirem en aquest moment es convertirà en una mena de, una mica exagerat el que vaig dir, eh? Oasi dintre d'Andorra. Bé, que és la barca més gran del territori d'Andorra, el seu més gran també té molt potencial d'esponsar més aquesta població i de més petita en població. Per tant, aquí sí que aquest dona la raó de que encara pot ser el reducte de l'Andorra una mica dels anys 60-70, no? Que és que m'haig pogut a conèixer amb molta identitat parroquial, amb molta tradició encara cultural, i això encara es manté molt a Canillo. Pot mantenir Ordino, per exemple, no? Però quan creixes moltíssim més d'aquests percentatges de població, aquests volums de població, realment que aquesta identitat acabes diluint-te amb altres, amb una ciutat nova, que no ha viscut de petits a Canillo, les poden estirar molt, però al final no estan acostumats a tot el que un de Canillo hi pot haver conegut o après els pares, padrins, i les escales de Pairals, i això s'està perdent poc a poc a Andorra. I amb certa enyorança, però també és clar, l'altre costat és que estem creixent, no? Un dia parlàvem amb un senyor de Canillo que té 85 anys, no pot urbanisme, i estàvem molt enfadats del que havíem fet, de reduir i ficar veritat, no? I aquest jo era molt conservador, més que em deia que no hi ha més res, que vol conservar el que he trobat i fantàstic, no? I per què estàvem enfadats els homes? Perquè el dret de poder construir i dic, però si no fem res, serem 25.000, i tant de bo. Però això quan era petit, quan era jove, havia de marxar a França, treballar aquí i no es guanyava la vida. Si som 25.000, vol dir que feina per tots. Clar, són dues visions que s'han d'entendre també, perquè la gent que ha patit molt, als anys 60, 70, 50, que vinc de marxar a França a guanyar-se la vida, que no hi ha feina, i ara que ens guanyem molt bé la vida a tots, en general, evidentment parlo de por a país, que és un país amb molt creixement, no? Doncs això vol dir que posar aquestes limitacions n'hi ha que no l'entenen, perquè venim de la, no de la misèria, però amb molta precarietat.
0: Però clar, es corre també el risc de morir d'èxit entre cometes, si s'incrementa la població, s'ha d'oferir serveis. Que aquest és un debat també que, no? que en altres àmbits, a Catalunya, a Espanya, hi ha, no? Es pot aguantar amb un increment de població important al mateix nivell de serveis? Possiblement no.
1: Bé, complicat, perquè el servei vol dir necessitat de qualitat de vida a Andorra, a nivell d'habitatge, a nivell de recursos, a nivell de trànsit, i el país no és limitat. Tenim un tamany geogràfic molt determinat, no podem ple carreteres exponencialment, passar de 2 a 3 carrils té un cost per 3 a 4, té un cost molt més exponencial, perquè o bé tu sobre un barranc i el talles la muntanya. Llavors això és molt més complex de fer. L'aigua, que era un recurs fins a molt poc il·limitat per nosaltres, que no hi havia prova d'aigua, doncs ara comença a veure que hi pot haver dificultats també potser de bastiment d'aigua. És una farròquia, ja no fet les intencions que tocaven, o que en un moment de secada extrema pot haver problemes d'aigua. Això és molt nou per Andorra també, però ens adonem de que això no és il·limitat. I de fet ara el debat públic és fins on podem créixer, quants hem de ser, què tanquem, i inclús hi ha programes polítics d'algun grup que opten per un poc de creixement, però per una aturada important de l'activitat econòmica. Llavors, això són reflexions que socialment estan al meu dia. Llavors, limitar la construcció va a favor d'aquest model de contenció del creixement, però va en contra del model de generar habitatge i solucions al creixement que avui ja tenim. No? Però són aquests equilibris que costen molt de trobar. Però com sempre estem en una època molt efervescent de l'economia. I això passarà, com sempre ha passat. Vull dir, aquest cicle portem quasi 13 anys de creixement, doncs arribarà un dia que això canviarà el cicle.
0: Bueno, de fet, a hores d'ara hi ha problemes, no?, per accedir a un habitatge.
1: No té un senyal de problema. De fet, jo recordo quan vaig ser ministre d'Economia i d'Ordenament Territorial fa 16 anys, doncs el problema d'aleshores era com omplir els pisos buits. Després els puig aquell moment, que jo recordo apartaments a 300 i 400 euros. I una Carlemanya estava de locals punxa. I em dic, locals tancats, deixo una mica, l'estat va més ara és de lloguers. Però no fa tant, no fa, no, això no fa 50 anys, no? De fa 12 anys, 16, 12, 13 anys, no parlo de fa del segle XVIII ni del segle XX, d'aquest segle XXI estem parlant, eh? Llavors, clar, quan veus això, dius, l'habitatge és un problema, sí, és un problema perquè gran part d'aquest stock d'apartament buit que es va generar per la crisi en 2012, es va convertir en apartament turístic, que sort n'hi va bé. Ara és un problema, això també. S'ha de veure aquell moment perquè moltes famílies, promocions, han quedat quasi arruïnades per la manca d'habitatge de lloguer a residents i s'han pogut reconvertir en apartament turístic. I això vol dir un cert rendiment i tornar a girar la roda i intentar buscar solucions, inclús pels de financer, que havia finançat amb avançaments importants de les promocions. Llavors va poder reconvertir. Però bueno, els departaments turístics, quan tornen a veure l'economia, doncs aquest esforç d'habitatge ja no existeix. Bé, potser amb aquest residència. I ara hi ha problemes. De fet, el problema d'habitatge en torres ja són dos tipus de situacions. Els habitatges de lloguer en general més històrics, que aquests el govern durant de fa més de 12 anys està protegint els llogaters amb increments de preus molt, molt acotats i no pots entrar fora el llogater, i els que arriben de fora, els nous vinguts, els que, això que, també que es poden separar, o bé que gent que s'emancipa, doncs aquesta gent no té l'habitatge. És un problema en aquest sentit important. De...
2: pisos buits en teniu a Canillo?
1: No, poc, poc.
2: No n'hi ha. Quasi.
1: És que el concepte de pis buit,
2: amb
1: els preus actuals de lloguer, concepte que gairebé no existeix. És que pot haver algun que algú ha invertit pel dia de demà, pels fills, que vol guardar, o per... o en aquest per especular, com es diu, no? Però és minoritari, és minoritari. Fins i tot em va apuntar una trentena en tota la parròquia de Canillo. Això només de 2.000 apartaments que és.
2: Clar. Abans el senyor Comés deia una cosa interessant, diu, la gent vol viure on treballa pràcticament, no? I això és cada cop més complicat, és complicat a grans ciutats, també és complicat aquí, senyor Comés, vull dir, no pots viure a Canillo i treballar a Canillo, sinó que t'has de buscar la vida en un altre lloc per viure.
1: De fet, aquest fenomen va passar fins a Barcelona, la gent està més acostumada a viure a Mataró, a Granollers, a Martorell, no? Aquí és a Igualada, no? Aquí és inimaginable que per moltes persones viure a Andorra i treballar a Canillo a molts els costa encara de fer el pas, eh? Estem acostumats a moure'ns una mica més, sí. Va començar amb la Seu, per exemple, la Urgell, sí. Que fa uns 20 anys vam començar a veure el borratge a l'Urgell, això també era un problema, estava nou.
2: Ara ja no.
1: Però el fet de posar barroques altes, com Canillo o Ordino, Ordino potser menys, però Canillo en particular no era tan evident, no? I si a Canillo poble encara, però si posem el Tarté o Sol 10, és molt... moltes persones no volen fer el pas de pujar a veure el Tarteu Sol 10, quan hi ha molta oferta encara d'apartaments, potser més que en altres llocs, no? I treballar a Andorra. I això del transport públic és Andorra gratuït, que està bastant ben servit tot l'àstic del
2: país. Que
1: cada pas a vegades que dius algú de quedem a dinar aquí, al Solineu de Sol 10, i és algú d'Andorra i diu, ui,
2: tan lluny,
1: està de mitja hora, però mentalment per la gent de ciutat que diu aquí
2: passar-te cap a dalt
1: anar és una excursió de complir el dipòsit no fos cas que estigui a matins perquè la posada la carretera doncs confiants són prens. Una altra cosa que em sembla que teniu clar i és primordial de cara a tota aquesta parròquia és a més de la edificabilitat també el tipus de ciclovia que sigui més amable amb l'entorn i sobretot no caure amb els pisos de els blocs de 7, 8, 9, 10, 15 pisos, per no parlar dels gratacels que ara han proliferat també tant en aquest país els darrers anys. Això també ho teniu clar, que no és aquest volum ni aquest malmetre el paisatge i aquest avall tan maca, eh?
4: No té clar i bon fet, seria. Com ho dic, creu molt amb aquest tipus d'edificació molt integrada de la muntanya, molt poc densificada. Perquè pot ser una construcció integrada, però no és el mateix si és un ús unifamiliar o ús plurifamiliar, perquè pots passar d'un mateix pot ser una mateixa estructura molt integrada, de 3 a 8 persones, i s'ha volgut dir després tota la parròquia, té un impacte important, no? Però l'estat mortal ha sigut tot el que és no sol urbà pròpiament dit. Andorra, a diferència de Catalunya, tot el sol privat és urbanitzable, de punta a punta, menys quan hi ha llaus, caigudes de blocs, que llavors són zones no construïbles, però la gran majoria del sòl privat és urbanitzable. És un país on tothom ha fet una mica, ha tingut aquest dret de poder construir allà on ha tingut terres, no? Doncs aquest sòl urbanitzable es diferencia en dos,
1: amb dos grans grups, el sòl urbà, que és un dels nuclis, el dels nuclis, tot sòl, que vaig en dir rural, que és sòl urbanitzat, la meva testa. Doncs tot el sòl urbanitzat de tota la parròquia de Canillo, que no és urbà, és a dir, que no és urbà, on limitat únicament a unir famílies, no xavets o parellets, no plus familiars. Un, per impacte paisatgístic, i dos, per volumetria social, és que no podem, no podem ser 25.000 ni 15.000. Si podem arribar a 9 o 10.000, ja serà un gran màxim, no?
2: És molt.
1: És que volem arribar. I ara és que no podem tenir recursos propis, que siguin crempat d'aigua per alimentar potser Andorra sencera, no? Tenim moltes estanyes, tenim rins, tenim moltes fonts, tenim molta aigua encara disponible. Però l'hem de gestionar bé, i a més, a part d'aquests recursos, que són això tot clar, que volem viure, que els nostres fills i nets han de poder viure amb un canell que vam conèixer els pares i els padrins i conèixer-los pel carrer i passejar i viure un col·lec de vida molt alta.
2: És difícil, no, descompaginar aquestes dues fotografies que poses al senyor Cuber, eh?
1: Sí. Més interessa que vingui gent de fora, no?
3: Però és una visió mig placista,
1: fins i tot llarg placista, que en el món en què ens movem costa una mica de trobar, perquè el curplacisme fàcil és l'altre. La intensiva. I, home, aquesta visió s'agraeix sobretot en un país on realment el turisme, però el benestar del turisme, que és un concepte molt diferent, és tan clau el manteniment del país i del model. Clar, però aquest model que estem parlant, si funciona, estàs abocat a pujar els preus. Clar, per limitar la demanda que tindrà. Si puja els preus, aleshores has de ser una parròquia o un país excloent, però depèn d'aquí. I aquí és quan l'estat ajuda a les persones residents i els que són d'aquí,
3: sí,
1: que no venen excloses d'aquesta societat nova que s'està creant per protegir-se, perquè si no es posen aquestes limitacions, al final és el que deia la senyora, se'n mori d'èxit, no? I per això l'estat ha d'ajudar a qui no pot arribar a aquestes condicions mínimes de poder continuar discriminar el seu país d'origen.
0: Volia parlar també de turisme, ja que parlava d'això, de la necessitat de treure gent de fora, de turistes. Canillo està posicionada turísticament com una de les destinacions preferides amb tres actius principals: la pista de gel, el pont tibetà i el roc del Quer. Està satisfet amb el rendiment d'aquestes tres instal·lacions?
1: Canillo és un motor a l'hivern importantíssim, i per l'hivern, doncs, aquests atractius són atractius importants. Però estem parlant d'atractius construïts. L'atractiu principal de Canillo diria que és la muntanya, la vall d'Incles, la natura, la vall de la Coma de Ransó, el Quinté de Semany, és a dir, hi ha elements naturals fantàstics de Canillo, no? No hem d'oblidar que també la sessió d'esquí està invertint molt en l'estí. El Mont Màgic és un parc d'atraccions d'estiu, el forn de Canillo, i també és molt oportú dels grans famílies amb nens petits que poden passar el dia allà. Hi ha un estany on poden navegar, hi ha una trolina, hi ha com el tobotorn de Sant Julià, el Sant Màgic Lís, també, un internet pel mig al bosc, i això és molt important. El pont tibetà va ser una gran aposta de fa tres comuns, de fa tres mandats comunals, i estem tenint un èxit esplèndid, perquè ningú esperava tant èxit amb un pont com molts diuen que no va enlloc, no? El pont aquest es creu un avany, però no és un camí que continua, no és un circuit per passar el pont. El pont ja s'ha de per passar-lo aquí. El pont s'hi va a mirar-lo i a travessar-lo i es torna a venir del mateix pont, no?
2: Però al mig té una emoció també, aquest pont, eh?
1: I al mig vam crear
2: una emoció,
1: un salal gut,
2: exactament,
1: que és de 150 metres de l'estimell, i més amb el riu.
2: No està malament, eh?
1: No, és un atractiu també molt interessant, però molt més selectiu. Aquí estem fent uns entre 5 i 6 salts al dia, no estem fent 25 salts, perquè el públic que hi ha també és un públic bastant limitat, però és l'atractiu més. I ara volem fer una tirolina, fent tornada al pont per sota de la tirolina. També pot ser interessant, no? Bé, al final la gent t'adona que vol experiència, vol emocions, cada cop el nivell és més alt, és a dir, el que era una atracció important fa... Bueno, això passa a PortAventura, eh? Entrava un cap a l'Ontia i ens obri del món,
0: sí.
1: I ara aquest acord quasi va pif, que és l'esper iniciat.
2: La gent busca sempre emocions noves, coses diferents, eh?
1: I el Vigilal també es fa l'altre emblema de Canillo, a nivell turístic, social i cultural. Estem fent un gran nou fa el Vigilal actualment, estem amb treballs a l'altre, eh? Per fer nous usos, nous més, una nova pista de gel, amb més atractius també al voltant de Palau, com un restaurant panoràmic sobre la coberta. I pot ser també un punt molt del poble de Canillo, tan estiu com llarg.
2: de que es parlava del pont tibetà, que en ment el senyor Alcover un projecte que és un telefèric des de baix, des del poble, des de Canillo fins a arribar al pont tibetà. En aquest moment, com està aquest projecte i com podia ser una realitat?
1: Aquest projecte hi creiem molt perquè és un projecte que d'entrada ha de permetre securitzar la carretera de Codordino, que és una carretera molt transitada, amb vehicles pesats, amb autobusos, amb 50 autobusos per dia, que pugen aquests 100.000 persones a l'any al pont tibetà, i 50.000 arreu del Ter, i és una carretera que no està pensada d'alta muntanya per aquest tipus de transport. Per tant, hem de securitzar aquesta carretera pels veïns, pels ciclistes i altres, i ara que pugui passar-hi. De l'altre costat, doncs, el fet de poder tirar un punt de base de Canillo amb un telecari que et comuniqui cap al pont tibetà, també ordenem molt el trànsit en una zona concreta que està tocant del telecabina del Mont Màgic. Per tant, en la mateixa zona hi haurien dues atraccions o dues activitats turístiques per poder fer amb el cotxe aparcat al costat i no haver de voltar per Canillo i buscar un aparcament. I en acabat el confort turístic també. Havia d'anar a fer un autobús per arribar a una zona que has de caminar un quilòmetre per arribar al pont tibetà, travessar-lo i tornar a venir un quilòmetre i mig més i tornar a baixar al peu a buscar l'autobús i tornar a baixar a Canillo és poc còmode per molt turisme. I d'aquesta forma tindríem un trajecte optimitzat de 2 minuts i mig per arribar al camí del que va acabar a pont tibetà, amb una pista molt interessant també del telefèric i amb un impacte molt, molt menor, perquè amb dos pilones podem arribar al pont tibetà i a més amb només dues cabines, que són un telefèric. I això vol dir que l'impacte visual és molt baix dels que hem d'assumir aquesta infraestructura des del poble. No? Llavors, aquí, evidentment, sobrevola alguna cosa, que sobrevola, però sobrevola, entre altres, 6 propietats de veïns de Canillo. 8, perdó. I d'aquestes 8, 2 veïns doncs, no veuen d'aquest projecte, dels motius que puguin tenir. I ara estem negociant amb aquesta gent i, de moment, si no és possible trobar l'entesa, ja veurem com es pot evolucionar el projecte, però de deies que aquest projecte és també interès públic rellevant i s'ha d'aconseguir poder-lo fer aquests propers mesos o anys.
2: I, bé, Tònia, bé.
0: També fora de micro ens comentava el...
4: Calla.
0: Parlant de les experiències fortes, que la gent precisament vol experiències cada cop més fortes, no? Aquest mirador, com si miressis el buit, no?
2: Com del Quer.
0: Sí. Pensaven ampliar una mica.
1: El què?
0: Només d'explicar-lo ja em feia vertigen, eh?
2: Però és que és un mirador meravellós.
1: Que és una paraula bascoide. En Andorra, en l'afluència dels Cancílers i dels Basc, que bascoides i més pobles, no, també, però Andorra i els noms Uerri, Vicesarri, Xirivai, doncs, que venen d'origen basc. I el què és una paraula basca d'origen que vol dir roc. Que passa que amb els anys, amb els centenars i milers d'anys, l'origen no és on es perd. I s'ha posat roc del què, que vol dir roc del roc. Ah. És una cosa molt vistosa, no? I el roc del què, el mirador, doncs que és una passarel·la que dà uns 8 metres cap al buit, però clar, avui en dia això ha quedat petit ja, vist amb altres atractius. I ara estem pensant un mirador molt més espectacular en forma de semicercle. De fet, un curs d'idees per presentar projectes actualment i visitarem molt aviat un projecte nou al Tonquer, per tenir un mirador molt més espectacular amb una vista panoràmica sota la vall de Canillo i del Forn i de gran part de la Ribera, que és l'això d'Arts de Sol 10.
0: No. Emocions fortes, famílies, com per exemple el laberint que, bueno, que es vol posar
2: a baixa. Davant.
0: Sí, sí, pràcticament davant d'on estem.
2: Però el programa.
1: Sí, i de fet...
2: Una plataforma d'esta que hi ha aquí.
1: Aquí no hem de créixer ni fer turisme per fer turisme. Hem de fer que tots volem. I aquí Canillo posem tots molt familiar. De muntanya, de passeig, d'excursions. No és un turisme esportiu del nivell, que això pot ser fer més la Massana en cicle de muntanya, per exemple. Volem que sigui una parròquia molt amable amb la família. I que el logo familiar sigui la mare de la parròquia de Canillo, que tot el que es faci sigui en aquest sentit. Per exemple, l'any passat un festival que es deia el Rocòdrom, el Tardeu Festival de Roca a l'estiu. Vox no va encaixar i hem de saber que no tot és cintura que encaixi a la parròquia de Canillo. En canvi, hi ha qualsevol festival que és per la Vall d'Incles, 3 o 4 concerts, a més va ser l'album que va tocar el punt de l'Incles en directe amb a cel obert i va ser fantàstic perquè és un bon aquest tipus de música tranquil·la que pugui gaudir de la muntanya, que encaixin el que busquen. Llavors Canillo es posiciona en un perfil familiar
4: qualitatiu, tranquil, d'escala de l'escapada famosa d'Andorra, no? Que sigui que la Pobla de Canet encara que es quedi com l'escapada emblemàtica d'Andorra.
3: Jo crec que Blaumut, quan van arribar a la Vall d'Incles, igual, si apreteu una mica, igual paguen ells per fer-se. Sí. Perquè és meravellós, la Vall d'Incles és un d'aquests que bueno, ara ja sí, però que
2: fa no, però tant que era
3: excessivament coneguda d'Andorra i és una meravella, no?
4: Una meravella.

0: no treballar, etcètera, etcètera, el volum de servei que aquest país ha d'oferir al turisme, més potser desenvolupar certs sectors de negoci, atraure els tipus software, com a pescar, etcètera. Com serà Andorra d'aquí 15 o 20 anys? Com te l'imagina?
1: Mira, me l'imagino més com no ha de ser que com ha de ser. De fet, perquè el que no volem és fàcil, més fàcil de ser el que volem de vegades. No? Llavors, de fet, el que anem fet urbanisme pensant en el que no volem ser. El que no volem tenir, amb exemples a no sigui de Canella o d'Ambra. I amb això acabes tenint unes pautes que et facilita, que et posen uns marges bastant clars, no? I després pots afinar amb el que volem, ja, directament. Però el que no volem ser és molt clar. Jo crec que el que no hem de ser mai és un país anònim, anonimitzat, on es perd la identitat històrica. Perquè si Andorra tenia l'any d'història, per algun motiu serà que alguna cosa haurà fet prou bé, a part de ser un país al fons dels Pirineus, inaccessible, pobre i amb molta misèria. Però com això, als Pirineus hi ha hagut moltes llars que s'han, al final s'han decantat a Canó França o a Espanya, no? Per què Andorra ha sobreviscut? I aquesta pregunta, que ara Andorra amb uns historiadors, una cantera molt potent, que s'ha d'estudiar estudiant, i te la dones de que no només és fruit de la casualitat de tenir un model del coprincipat, que és fonamental per la sobirania d'Andorra, i que vas posar les fies al coprincipat, però si no serem, no serem andorrans, sense coprincipat no serem andorrans. I després també he volgut saber fer de molts andorrans al llarg de molts segles que han jugat aquest equilibri entre reialmes, entre potències, entre regions, entre ciutats. L'expressió de fer l'andorrà, que no és expressió nosina, sovint escrits en plan burlesc, què vol dir fer l'andorrà? Doncs fer l'andorrà, històricament al segle XVIII, amb el digest del recull, és una actitud molt prudent, discreta, de no demostrar mai les riqueses que pots arribar a tenir. És a dir, fa molt digest, està predicant, que quan vas a negociar fora has d'anar amb els pitjors vestits que tinguis, els cratges que tinguis, i tornant a Andorra poses el millor que tinguis. Em van triar els camins en mal estat per sortir a l'estranger, i hi havia comunicacions potents, no? Però tot això és el que avui en dia molts han perdut. Perquè sovint te'n vas amb un Lamborghini amb la teva andorrana, i en cas de la policia encara és un rècord que estic. Això és una pena. És l'antigènere.
0: I en continuïs de
1: ser l'antigènere. I això no hauria de passar a Andorra. Perquè aquesta generació t'ha arribat sovint de nous residents, o inclús de residents que, o de fills de residents, és igual, al final tots som andorrans, no? I tots som vius que m'andorra, doncs estan fent el que no toca fer per protegir el nostre país. I això sovint no s'ensenya si no és a casa, perquè l'escola ensenya molta força andorrana, però aquesta és la forma de ser, no s'ensenya en escola. La forma de fer, potser sí, però la forma de ser, no. La forma de ser s'ensenya a casa. I molt sovint, doncs, el país ha crescut molt, i hi ha hagut noves famílies que s'han creat, i sovint aquests valors, o aquest viscut no el tenen.
2: Això a l'escola, no? L'escola té un paper important. No?
0: Perdó, que estic completament d'acord, em sembla que aquest tall el guardarem uns anys i el anirem posant perquè certa gent el tingui present.
2: Es parlava al senyor Alcom abans de projectes. L'any passat es comentava que hi havia un projecte que era fer un gran parc natural,
1: sí,
2: que comuniqués, doncs, les dues parròquies importants, Canillo i Ordino. Com tenim el projecte?
1: De fet, està molt avançat, i si sí? Interessa per marxar és perquè a les 4 ve la ministra de Medi Ambient a parlar d'aquest projecte que Canillo. I és perquè estem en un projecte, doncs, molt ambiciós. De fet, Canillo, en tot que creu moltíssim, tenim tot el bac de Canillo, que és tota la pista d'esquí, des del forn fins al Tarter, Son Veu i el Pla de les Pedres, i tenim tot el solar de Canillo, que és la part més esquerra posant, que és tot en els valls, la Vall d'Incles, la Vall del Numa, Montau, Pantor. Doncs tot aquest gran territori de Canillo volen que sigui un parc natural.
2: Val.
1: Per no per limitar, sinó per preservar el que és i posar-lo en valor encara més. I de fet, Canillo sol aportarà a tot el país el 15% del parc natural d'Andorra. De tot el d'Andorra, el 15%. 70% de la parròquia de Canillo, 70% serà parc natural. Per tant, podem dir que Canillo és una parròquia parc natural. Amb segell de qualitat, amb pot ser per aquest tipus de client, de visitant, i també sobretot de territori, perquè així els boscos, qüestió forestal, i pensem que pot ser una marca potent de Canillo, que ens permetrà també posar en valor el nostre territori, i alhora el protegirem i el posarem encara més en valor.
3: No volia acabar sense preguntar-li, a més el Jordi Casolí va fer una pregunta com de futur d'Andorra, no sé, responsabilitats de govern, no sé, es troba vostè, no?, entre els noms més ben posicionats, o almenys jo, que diu per ser el futur candidat de demòcrates a les pròximes eleccions.

0: perquè ara Andorra també començarà efectivament un any electoral.
1: Aquesta havia de caure. Sí, no, van amb moltes incerteses, perquè clar, quan estàs empatxat una mica, els canvis arriben per les botins, o per crisi econòmica, o per no poder ingerir el que estàs tenint. I la gent, doncs, al final vol canvis. El canvi és legítim. A més, portem 16 anys de govern a ADA, amb el respecte a Andorra, amb un desgast també de governar. I ADA ara té el mèrit, i sembla que això, perquè tu s'ha pogut equivocar moltes vegades, eh? El partit, el govern i els comuns, fins a ADA, però al final hem superat quatre grans crisis.
2: Sí.
1: Crisi econòmica del 2008, 2012, la crisi financera de la BPA, sí. 2015, crisi sanitària del Covid, actualment una crisi de creixement, sí, crisi és, i energètica de creixement. Per tant, jo crec que DEA té quatre grans actius a la darrere, a la motxilla, que s'han de reconèixer i valorar. Ara bé, és cert que ha canviat molt el país també en 15 anys, i que ara hi ha nous reptes que s'han de també afrontar i saber cap on es vol anar, no? Llavors és possible que aquestes eleccions siguin molt més complexes que altres eleccions, perquè arriben a la generació d'Utsamer d'Andorra amb dret de vot, que Andorra canvia molt, que el país que tenim fa molts no els hi convé, i altres no en tenim prou, perquè hi ha molts descontents amb aquest model. Curiosament, no hem crescut mai tant com ara, créixer no vol dir anar bé, en teoria no, vol dir anar millor. Doncs ara hi ha molt descontent, hi ha molt preocupat, hi ha molt neguit, i es pot entendre tot, que la situació no sigui fàcil per tot el cop. Llavors, què pot passar a les eleccions? No és fàcil de precaure. Si parlem de mi, jo crec que tinc un compromís amb la parròquia per 4 anys, i això serà així. Sóc una persona que ferma amb el que faig i no em puc desorientar amb el que he de fer. A més, estar com ho deia, que és un premi de final de carrera política, que ja li comptes fins que t'hi trobes, o t'hi porten, com diuen aquí a Andorra, i un malgrat de poder-hi ser, que hi ha persones molt millor que jo preparades avui en dia en el país per poder ser cap de modern i tenir un projecte de continuïtat i sobretot que ens permeti no perdre mai aquesta identitat andorrana, que ens ha fet únics, ens ha fet sobirans i ens ha fet interprotegit durant tants anys.
3: Soltarim de dubtes aviat. Primer venen les eleccions comuns i després venen les generals, no?
1: No, al revés.
3: Primer les generals i després les comuns, no? A l'abril i al desembre. No? Jo no sé si abans de tot això arribarà el tancament de l'acord d'adhesió o d'associació a la Unió Europea. Com està això?
1: Doncs bé, no sóc el millor indicat per parlar-ne perquè no estic al dia.
3: No, però bueno, opinió segur que en té.
1: S'ha complicat el procediment,
2: molt,
1: el fet de ser un acord mixt en relació de tots els parlaments europeus, que són 42 parlaments i subparlaments que requereixen de velocitat.
2: I cada parlament ho ha d'aprovar, perquè abans era una votació al Parlament Europeu, ara són 42 votacions a cada país per ratificar un...
1: Això no vol dir que no pugui entrar en vigor gran part de l'acord, perquè hi ha matèries que no estan qualificades de mixtes, vol dir que es poden entrar perquè no afecta competències de cada país, no? Però perquè pugui passar això, el govern hauria de canviar una llei perquè un tractat internacional es pugui aplicar parcialment, cosa que avui no està previst, però això depèn de les ordres de poder-ho fer. Però bé, vist el calendari electoral, que és a curt termini, i és que encara hi ha certesa sobre l'aprovació d'aquest acord d'associació, és possible que no es pugui celebrar, doncs, aquestes condicions de tranquil·litat d'esperit, un referèndum que no es barregi amb la política nacional, amb el tribunal, i per tant això també és una mala opció, que la gent votés que no, o que sí, per castigar altres coses que no siguin el propi acord d'associació o per premiar-lo, si fos el cas. Per tant, l'opinió personal és que per fer un referèndum hem de tenir el cap molt clar i no estar desconcentrats ni desorientats per altres qüestions polítiques d'Andorra.
3: Vull dir que ho deixem pel 28 o més endavant.
1: Sí, ho deixem quan s'hagi de
3: fer.
1: Però crec que ara
3: no tot
1: és oportú barrejar les coses. Ara hi ha massa soroll al d'aquest referèndum que l'intoxicaria o l'afectaria en positiu o en negatiu cap a un costat d'un altre que no siguin totes matèries del referèndum. Llavors, això, penso que no és que sigui perillós, és que no serà real. La gent votarà que no votarà que sí, per altres motius, possiblement que la mateixa guarda de sensació.
2: Si no hi ha cosa de producte dels anglesos, eh? Sí. Com que és un referèndum i votar amb l'estómac en lloc de amb el cap i després quan t'hi trobes, ai, no, mira, que ara vull tirar enrere.
3: Els referèndums s'han de fer per guanyar, si no, no es fa. Sí, si no, no s'han de fer.
2: El que diu ell és dir, votar amb el cap fred.
3: Sí.
2: Dir, no pots votar un referèndum,
3: molt clar que
2: votar, per exemple, guanyaràs. No, perquè aquest govern no m'agrada. No.
3: Home, si no, després no passa el que passa a Gran Bretanya, que t'arrepientes del resultado sí, no, i fas no, enrere, no? No,
0: no sé. El que hem de deixar és que el senyor Alcover marxi, sí, perquè l'estem retenint aquí i ja veig que no sigui cas que arribi molt tard per culpa...
3: polític interessant, ara hem de deixar-ho.
0: Per culpa nostra.
2: Ja sap doncs... que l'esperem a Barcelona amb el soldat que vulgui, sí, amb la Greita. Sí, per estudis de tot Catalunya que vols dir donar-nos gust.
3: És un estudi 3.0, no?
2: Sempre un estic aquí, fa guat si pujar el sol 10 a Canillo, aquest reportatge d'aquestes entrevistes, perquè estem visquent en primera persona amb els canvis d'Andorra, no? I això s'ha de portar. Parlar d'Andorra des de Barcelona està molt bé, però no és igual que dur-ho a facilitat que ara ja posen la vista és un altre punt de vista, és a dir, els que diguéssim estem a baix i pugem molt i hem viscut molt aquests anys d'Andorra, és a dir, què malament s'entén des de Catalunya a Andorra? Què malament se l'entén? I després quan estàs aquí dos dies ja sé que teniu les vostres coses, les vostres planeritats, però que bé que s'està aquí socialment fins i tot, encara queden valors, encara queda cultura d'esforç i tantes coses que a baix hauríem d'intentar tornar a recuperar.
3: I que Andorra és Andorra, no és Catalunya. Catalunya.
2: No,
3: que les socials també s'intenta associar-ho tot i no, ja, vosaltres ja, sou ja. Molt a part.
2: Els germans, això, deixem un cosí, deixem un cosí.
3: Que vol marxar el senyor Alcover.
0: Sí, que no, no el deixem. I això que encara tenim unes quantes, ens ha quedat unes quantes preguntes al cistell.
3: Tenim excusa per un altre programa, Iolanda.
0: Sí, exacte. Això sí que és veritat, perquè vinguem aquí, que la veritat és que és meravellós.
2: Jordi, molt de què es tracta.
0: Doncs moltíssimes gràcies al senyor Jordi Alcover, cònsol de Canillo, moltíssimes gràcies. També al nostre director, el Jordi Casoliva, i al Carlos Losada, analista polític, i als nostres oients, de veritat, els recomano que vinguin aquí, per exemple, a l'Esport Hotel Hermitage en Spa, on natura, gastronomia, van estar, s'uneixen, hi ha un restaurant espectacular d'estrella Michelin i un spa amb vistes privilegiades a les muntanyes d'Andorra, que és el que de fet estem també veient nosaltres i que veritablement fan ganes, oi?
3: Fa moltes ganes. Aquesta imatge de la plataforma on era el laberint aquest amb la plataforma i la muntanya, el telefèric pujant i baixant, que serà un telefèric, bueno, jo crec que serà millor que vostè vol muntar Canillo, eh? Això segur, eh?
2: És el que el munti.
0: Doncs moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
2: A vosaltres.
4: Sí.
5: En algunas circunstancias.
4: Siga hablando y le arrancaré la cabeza.
5: Sobran las palabras.
4: Si sigue usted hablando, cuelgo el teléfono.
5: Y a veces, hasta las personas. Mr. Majestic.
4: He venido a matarte. ¿Y cuándo va a ser el gran acontecimiento?
5: Y fríamente sin motivos personales.
4: Matar simplemente entra dentro de las normas de supervivencia.
5: Dos de Charles Bronson.
6: ¿Cuándo estallará?
4: Exactamente ahora.
5: El domingo a las 9:45 de la noche en 13.
7: Hablamos de 205 caballos de potencia, ¿eh?
8: Suena bien.
7: 4,3 litros de consumo a los 100.
8: Suena a Qashqai e-Power.
7: Y al 0% TAE.
8: Suena a que estreno Nissan.
7: Aprovecha los Hybrid Days y estrena Nissan Qashqai con nuevo e-Power. El híbrido más potente y eficiente al 0% TAE. Consulta condiciones en nissan.es.
9: Adelantarse en la Vuelta al Cole tiene premio en el Corte Inglés. Con la línea anticipo de Vuelta al Cole comienza el curso con cero preocupaciones. Financiando tus compras escolares sin intereses TAE 0% cuota. Mínima 30 euros, hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta Al Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera Al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
10: En directo la última hora del verano.
11: La gente está con ganas de mar, relax.
10: ¿Siguen las costas rebajas?
11: Sí, pero hay que darse prisa.
10: Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano.
12: Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
13: COPE Tarragona
14: 93.5 FM.
15: Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà.
16: Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria. Totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
17: Obertura d'una nova residència a Tarragona. Amavir Reu. Truca'ns al 901 30 20 10. Amavir, casa nostra, és la teva llar.
6: El Tour de Francia ya está en marcha y la emoción no da tregua.
18: Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
6: 3.333 kilómetros de pura adrenalina.
18: Arriesgando tumba abierta, ¿no?
6: En COPE te lo contamos todo.
18: 20 kilómetros meta.
6: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Joan Prats y Eric Prades.
18: Buenas tardes, amantes del ciclismo.
6: Cada día desde las 4 en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
18: Línea de meta, Eric Prades.
6: Hasta el 26 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eric Prades.
19: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
20: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
21: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
19: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
21: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
19: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
21: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
19: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
6: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
18: ¡Claro que sí!
6: Con el mayor despliegue de la radio. Con los números uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
22: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
6: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
23: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
6: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
24: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
6: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.